El cor viril saluf cun ils dodes brigants, divisau per Alfred Sackbrunner de Wurz, de festivai schot siu 70-avel anniversari. Ruth Schneller Lenz de Watzura festivesche ot 77, de Delevin divisau. Oz ils tredis de Zirkladour komplenesche Ruth Schneller Lenz de Watzura il sies 77-avel anniversari. Nos divisagna la jubilare bunas nadat e blers plagiars cun las dus beadies. Plinevant divisagns Ruth en bel de festa cun sia familia. Cordials saleits Marcel e Monica. Ed el slit musical pel 77-avel de Ruth Schneller Lenz de Watzura e el Ave Maria del Domchor Chur.

0: Cun Albert Hammond, The Free Electric Band, sei venu, disse advergiau lina, telefon, zwei snuna jeans, messadis ebedia. Vuc di, nus mirain, ci cascia, selegra de las entradas del bonia in giadina de dots. La jubilara Maria Antonia Ballet Albin de Brail, che festeve schotz siu siatonte dusavel anniversari. Cordiala gratulazion. A conquai es nus alla fin della emission de dots, als 13 de Cercladur 2026, al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tots els jubilares e de tots els jubilars. Iudeci a dia pel moment, retorn lupuspe la serra les ciun cun sport d'actualitat. Miu nome Angela Hendry, gevisce de vos vinevaun in bide.
1: RTR, les gratulazions. Zwento mezzdì der RTR. Cun scuferides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.